0: Amb la calor també arriben les plagues.
1: Tenim cuques a l'edifici i no sé a qui trucar.
0: Truca a 17 Control de Plagues al 93 428 0206. Venen en 24 hores i ho solucionen.
1: Perfecte, ja ho tinc clar.
0: 17 Control de Plagues. I aquest estiu, oblida't de les plagues.
2: Profesional o particular, si pintas, reformas o decoras, esto te interesa. Llega al Maresma Pinturas Corbacho. Primeras marcas en pintura, decoración e industrial, herramientas, césped artificial y papeles pintados. Casi 50 años de experiencia asesorándote. Con tiendas en Badalona, Cornellá, Barcelona y ahora también en Avenida del Maresma 51 de Mataró. Parking propio y servicio de reparto. Síguenos en Instagram para descubrir nuestras novedades y ofertas. Pinturas Corbacho, tu proyecto empieza aquí.
3: Com ja saps, Fran de Centre de Jardineria ja ha arribat al Maresme i cada dia són més els que descobreixen un nou espai per gaudir de la jardineria, la decoració, les mascotes i la vida a l'aire lliure. Ara que l'estiu ja és aquí, és el moment de posar a punt el teu jardí, la teva terrassa o piscina. Troba mobles d'exterior, barbacoes, plantes, accessoris de piscina i tot el que necessites per gaudir de la teva llar com mai. Vine a Front de Cabrera de Mar i deixa't inspirar. Troba'ns a la carretera Nacional 2 entre Quadis i Viena. Cabrera de Mar. Front de... Molt més que un centre de jardineria.

0: El món cultural i polític destaca l'immens llegat que deixa Josep Vallverdú, que ha mort als 103 anys. La que va ser comissària de l'any Vallverdú, la filòloga Carme Vidal-Huguet, remarca que va ser un autor polièdric i defensor de la llengua, i l'escriptora Maite Carranza el qualifica de pioner. Josep Vallverdú serà incinerat i no hi haurà vetlla pública per desig exprés de l'escriptor. El president Salvador Illa torna a demanar que s'apliqui immediatament l'amnistia als líders del procés després de la sentència de la justícia europea en l'últim ple del curs polític al Parlament. Junts i Esquerra li retreuen que els socialistes s'oposessin fa uns anys a l'amnistia. Iberdrola dispara en un 22% els guanys del primer semestre de l'any amb un benefici de més de 4.000 milions d'euros. Naturgy també augmenta el benefici un 6%, sumant 1.200 milions. En guanys també fa rècord el Banc Santander, que ha fet balanç del primer semestre amb un resultat de gairebé 9.000 milions d'euros, un 30% més que en el mateix període de l'any passat. L'administració Trump arriba a un acord amb l'Aràbia Saudita perquè el país àrab avanci cap a un programa nuclear civil que li obriria la porta a l'enriquiment d'urani. L'acord busca enfortir els llaços entre Washington i Riyadh en un context de tensió per la guerra a l'Iran. La Casa Blanca planteja anunciar formalment l'acord avui. I el Parlament francès aprova la llei que prohibeix l'accés a les xarxes socials als menors de 15 anys. França es converteix així en el primer país europeu que estableix una majoria digital en aquesta edat. La llei obligarà plataformes com Instagram, TikTok o Facebook a establir sistemes de verificació d'edat encara per determinar. Rebuig frontal de l'hostaleria i el sector de l'oci a la nova llei antitabac, que inclou la prohibició de fumar a les terrasses. El sector demana poder decidir si ho permet o no. Els canvis que ha d'aprovar el Congrés també prohibeixen fumar en concerts a l'aire lliure, equiparen les restriccions per als vapejadors i contempla multes per als menors que fumin. Detenen un monitor de 23 anys d'un casal d'estiu a Tortosa, al Baix Ebre, per una suposada agressió sexual a dos menors denunciada per les famílies. El jove estava a càrrec d'un grup de nens d'entre 3 i 5 anys. La investigació continua oberta. I la Universitat de Lleida tindrà un nou equipament científic dedicat a la recerca sobre noves varietats de cereal. El Centre d'Edició Genòmica ha d'aportar solucions sobre com adaptar millor els cultius a la sequera o a la salinització del sol.
1: Esports.
2: L'extrem alemany Karim Adeyemi es convertirà avui en nou jugador del Barça per les 5 pròximes temporades. El club ha fitxat un altre extrem, el jove

0: belga de 18 anys, Bissibu, que tindrà fitxa del filial al central de l'Atlètic Club Laport, s'ofereix al Barça. L'Espanyol guanya el segon amistós de pretemporada 4-0 contra el Pau de la segona divisió francesa. El Girona juga avui al camp de l'Olot a les 8 del vespre per Esport 3. I el Tour, 17a etapa entre Chambéry i Boiron, de 174 quilòmetres. Pogacar manté 4 minuts 32 segons sobre Benepul, que hi va guanyar la contrarrellotge individual.
1: I el temps, calor intensa amb xafogó a la costa i alguns núvols poc importants al sud del país. Dominarà el sol amb algun núvol prim dispers i l'ambient continuarà avui enterbolit. S'esperen temperatures un pèl més baixes a l'interior, així tot superaran els 35 graus. Seran pròximes als 40 les zones més càlides.
2: 3CAT Info.
3: Tu negocio sea el protagonista. Anúnciate en la radio.
4: Una Mar FM.
5: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions, baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex, acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina, a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans, al costat d'Estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640-262-664 o entri a masduran.es.
6: Llévanos donde quieras. Escúchanos desde tu móvil en cualquiera de las aplicaciones más importantes de radios.
7: Esto es Onamar.

0: de l'hotel Badalona Tower, obert al públic en general. Informa't i gaudeix dels abonaments mensuals i també per hores. Ara hi trobaràs 8 cargadors per vehicles elèctrics. Pàrquing de l'hotel Badalona Tower, al teu servei. Avinguda Navarra 6, Badalona. Telèfon 93 184 7900. El més econòmic de tota la zona. Perquè ells t'ho dona tot sense demanar res a canvi, mereixen la millor atenció. Al Centre Veterinari Alella i Cabrils cuidem de la salut i el benestar dels teus gossos i gats amb un servei veterinari impecable. Medicina general, vacunacions, cirurgia, diagnòstic per imatge, laboratori, cures dentals i molt més. Tracte proper, professional i personalitzat. Estem al carrer Torrent de Vallbona 10, Alella, i també al passatge Horts de Santa Creu 12, Cabrils. Centre Veterinari Alella i Cabrils. El teu millor amic a les millors mans.
1: Boy. One, two, three, four.
2: Los números uno de siempre
3: y los temazos que más suenan.

0: Doncs marxàvem fins als finals dels anys 70 i gaudíem amb una de les grans cançons d'aquesta formació britànica, que va tenir grans membres, bé, de fet algun encara hi és, com David Gilmour, Roger Waters o el mateix Syd Barrett. Així sonaven amb el seu Another Brick in the Wall, un dels grans èxits d'aquesta formació, els Pink Floyd, des del 88.0 de l'FM. Seguim avançant, camí de 3:15 del matí, tot seguit. Escoltarem a Cora, Perduts, tu i jo.
1: Una Mar FM.

0: Jordi Casas ha punxat a Patxà, a Grècia, a Space Ibiza, l'Atlàntida Sitges. I ara obre la cabina amb promos inèdites, novetats que encara no són a les plataformes online i exclusives que només sonen aquí. A Jordi Casas House. Tanca els ulls. Ibiza et crida. El sol es pon. I el beat et travessa. Jordi Casas House. Botrum, botrum.
1: Dissabtes a les 22 hores.
2: Lo que más te gusta de los que más suenan.
3: Lo que más te gusta.
4: Los temas más radiados.
5: De los que más suenan.
6: Una Mar FM.
7: Porque los chicos no lloran.

A veure, si sortim de casa, ens mirem la butxaca i no ens deixem res. El més necessari, mòbil, claus i cartera. Així sonen els lletatans a Sexeni d'aquesta manera i tot seguit ens quedarem amb Sebastián Yatra i Una noche sin pensar. Aquestes són unes quantes a la vida.

0: El món cultural i polític destaca l'immens llegat que deixa Josep Vallverdú, que ha mort als 103 anys, la que va ser comissària de l'any Vallverdú. La filòloga Carme Vidal remarca que va ser un autor polièdric i defensor de la llengua. L'escriptora Maite Carranza el qualifica de pioner. Josep Vallverdú serà incinerat i no hi haurà vella pública per desig express de l'escriptor. L'administració Trump arriba a un acord amb l'Aràbia Saudita perquè el país àrab avanci cap a un programa nuclear civil que li obriria la porta a l'enriquiment d'urani. L'acord busca enfortir els llaços entre Washington i Riad en un context de tensió per la guerra a l'Iran. La Casa Blanca planeja anunciar formalment l'acord avui. Desarticulen una organització de tràfic d'armes que dirigia un reclús des d'una presó catalana. L'operació policial ha permès detenir 9 persones i localitzar 2 arsenals d'armes amb un llançacoets i 38 armes curtes. Troba mort en un habitatge a prop de París el franco-argelià resident a Barcelona acusat de ser un proxeneta per al delinqüent sexual Jeffrey Epstein. Daniel Said sempre va negar aquestes acusacions. I una excol·laboradora de la terapeuta de la família Andic va declarar als Mossos que ella va buscar, a petició de la psicoanalista, la ruta de Collbató per on va morir el fundador de Mango. L'objectiu seria portar-lo a viure una situació extrema com a part del tractament. Ella mateixa va fer el recorregut amb Jonathan Andic una setmana abans dels fets. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha admès que hi ha un problema amb la baixa inversió de l'estat espanyol a Catalunya i ha demanat als partits catalans que ajudin a revertir-ho. Illa s'ha sotmès aquest matí a la seva última sessió de control al Parlament abans de les vacances d'estiu, una sessió també marcada per l'aplicació de la llei d'amnistia, un cop ja ha rebut l'aval del TJUE. Institucions i entitats del Pallars Jussà també reclamen aturar la proposta actual del Pla Territorial Sectorial de les Energies Renovables. Al Plater, en canvi, hi ha 3 municipis del Priorat que volen més quota d'energia eòlica de la prevista. La comarca tenia un estudi previ sobre on i com implantar aquestes renovables. Ha mort als 54 anys el músic Joan Roca, baixista i un dels membres fundadors del grup Antònia Font. Al costat de Pau i Pere Debon, Jaume Manresa i Joan Miquel Oliver va participar en la creació d'un estil i un so molt identificables del grup de les Illes.
1: Esports.
2: Parlem de jornada d'anuncis al Barça i és que han anunciat la incorporació de la jove central neerlandesa René van Aasten, de 19 anys, fins al 2030. També avui es farà l'anunci oficial de Karim Adeyemi com a nou fitxatge de l'equip masculí de futbol. I el Barça de bàsquet, Aleksandar Sekulić, és el nou entrenador per les properes 2 temporades. L'Espanyol torna avui a Barcelona després de golejar el Pau Francesc 4-0 aquest vespre a les 8. Olot Girona, segon amistós de pretemporada dels gironins, i la Federació Italiana de Futbol vol Pep Guardiola com a nou seleccionador del país.
0: Ja ens queda el titular del temps. Es manté la calor intensa i l'aixafogor amb ambient de plena canícula a tot el país. Les temperatures se situaran per sobre dels 35 graus a l'interior i dels 30 a la costa. Sol amb cel enterbolit i aquesta tarda s'esperen nuvolades amb algun petit ruixat a les Terres de l'Ebre.
3: 3CAT Info. En Asesoría Inmobiliaria Fincas Vázquez gestionamos la compraventa y alquiler de viviendas, local o parking. En Asesoría Inmobiliaria Fincas Vázquez ofrecemos un servicio jurídico para garantizar todas las gestiones, embargos, herencias, censos

0: o cualquier trámite administrativo. Asesoría Inmobiliaria Fincas Vázquez, calle Colipuyol 188-190 de Badalona. Teléfono 93-460-93-21. Disponemos de más oficinas en Badalona y Santa Coloma de Gramanet. Más información en la web fincasvázquez.com.
1: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina, a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans, al costat d'estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640 262 664 o entri a masduran.es.
2: Una Mar FM. Lo más de hoy y lo mejor de ayer.

0: Sí, camins, somnis i promeses.
1: Una Mar FM.
0: Així sonaven el Sopa de Cabra. I així sonaven també la Su i en Mon DJ. I també ho fan Eros Ramazzotti, amb Mi Dia Preferidor.

0: Antonio, me tienes hasta el moño. Entre el ordenador taca-taca, mira este, ahora este otro, luego a Badalona, de concesionarios, y el atasco camino de Sabadell a ver el tastarro de coche de tu amigo, ya está bien. Cojo el metro y me voy a Mundi Auto.
1: Mundi Auto. Mundi Auto en el Prat de Llobregat. Mundiauto.com.
2: Com ja saps, Front de Centre de Jardineria ja ha arribat al Maresme i cada dia són més els que descobreixen un nou espai per gaudir de la jardineria, la decoració, les mascotes i la vida a l'aire lliure. Ara que l'estiu ja és aquí, és el moment de posar a punt el teu jardí, la teva terrassa o piscina. Troba mobles d'exterior, barbacoes, plantes, accessoris de piscina i tot el que necessites per gaudir de la teva llar com mai. Vine a Front de Cabrera de Mar i deixa't inspirar. Troba'ns a la carretera Nacional 2 entre Quadis i Viena. Cabrera de Mar. Front de... Molt més que un centre de jardineria.
3: ¿Aún no nos escuchas? Entra en onamar.net y disfruta de la mejor música. Onamar FM, siempre contigo.

0: gaudeix de les nostres especialitats. Rostisseria l'Enxaneta, cuina casolana, patates al caliu, canelons, pollastres alars a la llenya. Tota la vida al mateix lloc. Rostisseria l'Enxaneta, obert de dimecres a diumenge i tots els festius. Carrer Salvador Seguí 26, al barri de la Salut, Badalona. Telèfon 93 387 7042.
1: Vive tu día a día haciendo tus compras en el Mercado de la Salud. Más de 50 paradas están disponibles para ti. Los productos que necesitas a diario están en el Mercado de la Salud. Servicio de parking gratuito para nuestros clientes. Amplia combinación con el transporte público. Autobuses y metro harán que tus compras sean más fáciles. Mercado de la Salud, Avenida Marqués de San Mori, frente a la parada del metro de la línea 10, Badalona.
0: Caltabró, correduría de seguros. Más de 40 años trabajando para encontrar el mejor seguro que se adapte a ti. Trato personalizado. Contigo desde el inicio hasta la resolución del siniestro. Soluciones para autónomos y empresas, colectivos, salud, subsidio, pymes, negocio. Caltabró, correduría de seguros. Tu tranquilidad es nuestra prioridad. Calle Pau Clarís 138, Ático Cuarta, Barcelona. Teléfono 93-302-0478 o caltabroc.com.
2: Aumenta las ventas de tu negocio anunciándote en la número 1, Funamar FM.
3: I atenció, que això t'interessa i molt, moltíssim, diria jo. Confonam a Badalona presenta la seva botiga totalment renovada al Parc Comercial de Montigalà. Podràs inspirar-te amb els seus nous ambients a triar entre més de 300 sofàs amb descomptes de fins al 50%. I a més, descobrir de la mà del seu equip d'experts més de 50 cuines a mida pensades per a tu al seu nou espai d'exposició. Jo, la veritat, no sé què esperes per visitar-la. Conforam a Badalona, la teva nova llar. Doncs així seguim, després de parlar de Conforama, amb una mica més de música, amb una mica més d'èxits, des del 88.0 de l'FM, des d'onamar.net, on ens espera, per exemple, aquesta cançó en la que comparteixen taula Joan Dausà i Paula Cops. Així són aquest octubre del 24.
4: Sí, sí, possible, chicos. Está lleno. No, en serio, que venimos de Barcelona.

0: negocio sea el protagonista. Anúnciate en la radio.
1: Una Mar FM.
2: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina, a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans, al costat d'Estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640-262-664 o entri a masduran.es.
3: La ràdio més playera i refrescante del verano.
4: Una Mar FM.

0: Amb la calor també arriben les plagues.
1: Tenim cuques a l'edifici i no sé a qui trucar.
0: Truca a 17 Control de Plagues al 93 428 0206. Venen en 24 hores i ho solucionen.
1: Perfecte, ja ho tinc clar.
0: 17 Control de Plagues. I aquest estiu, oblida't de les plagues.
2: Caltabró, corredoria d'assegurances. Més de 40 anys treballant per trobar la millor assegurança que s'adapti a tu. Tracte personalitzat. Amb tu des de l'inici fins a la resolució del sinistre. Solucions per a autònoms i empreses. Col·lectius, salut, subsidi, pimes, negoci. Caltabró, corredoria d'assegurances. La teva tranquil·litat és la nostra prioritat. Carrer Pau Clarís, 138, Ati Quarta, Barcelona. Telèfon 93 302 04 78 o caltabroc.com.
3: Este verano, una mar FM.

0: son las 5.
1: Los éxitos que van contigo. On Amar.
2: Ha llegado el momento de que tu negocio sea el protagonista. Anúnciate en la radio.
3: On Amar FM.
4: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans. Al costat d'estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640 262 664 o entri a masduran.es.
5: Este verano,
6: Onamar FM.

0: Donem la benvinguda amb aquest You're a Woman dels Bad Boys Blue en aquesta tarda de dimecres 22 de juliol del 2026. Avui temperatures una mica més baixes, eh? Respirem una miqueta 30 graus, que també són altes, però déu-n'hi-do, no com altres dies, eh? Ens hi posem ara mateix a la sintonia d'Ona Mar. Com ho hem fet durant tota aquesta temporada, salutacions de qui t'acompanyarà des de l'estudi o en directe, des d'avui fins al punt de les 7 de la tarda, David Ramon.
1: Ona Mar FM.
0: Així doncs, que benvinguts, benvingudes, si ens acabeu de sintonitzar ara mateix, potser a la platja, remullant-vos, prenent el sol i de fons amb els cascos Ona Mar, o també des de la feina o des de casa, allà on siguis, a punt dinner party de Nile Horan, nota de les propostes d'aquest estiu abans, però Crying on You, el més nou de David B., amb una altra de les novetats de la nostra graella musical per aquesta tarda. Així doncs, que benvinguts, benvingudes, comencem!

És una de les darreres novetats que et presentem aquí a Ona Mar, destapant el nou àlbum titulat Motel, de la Fauna Cop. Aquest és un dels primers senzills, Los Chicos No Lloran. A les 17 i 14 minuts d'avui dimecres, segueixes aquest estiu a la ràdio dels èxits que van amb tu, i de novetat en novetat, eh? A punt d'arribar als consells comercials, abans però, Perduts, tu i jo, és el més nou de Cora.

El repertori de José Luis Perales, un tema que llançava el 1979 dins l'àlbum Tiempo de Otoño, i que aquest 2026 torna a estar d'actualitat aquí a Ona Mar. Un velero llamado Libertad, en aquest cas de la mà de Remox, amb aquesta nova versió d'enguany, que ja fa uns dies que ens regalem a través de la 88.0 i a través d'onamar.net. 23 minuts ens separen de les 5 de la tarda. Com ho portem, això? Jo espero que bé, eh? Avui respirem una mica millor i tenim un munt de cançons per compartir fins al punt de les 7. Ara mateix, amb la darrera de Shakira, si et sembla...

És una de les darreres produccions de la colombiana Shakira amb el seu so. A mitjans del 2025 també es derrava aquí a Ona Mar. I a punt unes pessetes enrere per recuperar Capital de Jason Mraz. Una balada d'aquelles pop més relaxades, baixant una mica el ritme d'aquesta tarda, que no fos cas que suéssim amb aquestes temperatures tan altes. Amb Jason Mraz arribarem a 6:15 de la tarda i després viatjarem fins a Alemanya, Alemanya dels anys 90.

6 minuts per sobre dos quarts de 6 de la tarda. Segueixes a la ràdio dels èxits que van amb tu i dels darrers 30 i gairebé 40 anys de bona música, engegats com aquesta cançó, per exemple, els 99 Red Balloons de La Nena. Una cançó protesta que ens parla de la Guerra Freda de la dècada dels 80. Concretament aquesta cançó va sortir o va néixer el 1983. Una versió en anglès i una altra en alemany, origen de la formació Nena. Moment de tornar a l'actualitat, sí, clavem els peus al terra d'aquest 2026 amb Sopa de Cabra.

0: Sonar el sopar de la cabra amb el Far del Sud 40 en aquesta versió d'aquest 2026 tens a la mà de Jordi Stone, que has pogut escoltar. Camí cap a 3 quarts amb Me Boy, el més nou dels Fangoria. Abans, però, una altra de les propostes d'aquest estiu 2026 aquí a Ona Mar, Mr. Now It All, de la mà de Teddy Swims amb la seva veu sempre elegant. Una balada pop que entra en acció d'aquí 4 segons.
1: Ona Mar FM.

My Home is You amb Sunsets, i a punt d'arribar a les 6 de la tarda ho farem amb els Pet Shop Boys, recuperant una de les seves darreres produccions del 2024, i després ens quedarà, doncs, mira, una hora per compartir aquesta fantàstica tarda de dimecres. Avui temperatures una mica més suaus, per dir-ho d'alguna manera. Doncs amb ells fins a les 6 i després més i millor.

Imagina't que bé que estaríem una noche en Malibu, relaxant amb música, prenent-nos allà unes copetes i de fons Ona Mar amb temes com aquest de Tennessee, amb aquesta versió del 2025 que tant ens agrada compartir-la amb tu que estàs a l'altra banda. Així doncs que benvinguts, benvingudes de nou. Si ja ens escoltaves des de les 5, David Ramon, t'acompanyaré durant aquests 55 minuts en directe des de la 88.0 i des d'onamar.net, allà on estiguis de vacances, a la piscina, en el transport públic, a la platja, en el jardí, prenent la fresca, si és que es pot dir, perquè déu-n'hi-do les temperatures, eh? Doncs a punt, Megan Trainor abans, però mira, la tenim aquí, és Aitana, ens arriba amb una superestrella. Aquí tens la seva història.

0: És la nova proposta de Meghan Trainor, una altra de les novetats que ens farà compartir amb tu després el seu segon senzill Potencial. Avui ens hem quedat ara mateix en aquesta tarda amb el seu Getting Girl, el primer que ens arribava ara fa uns mesos. Les 6 i 10 minuts, recorda que també ens pots escoltar des de TuneIn Radio, o MyTuner, o des de dispositius com l'Alexa, allà on estiguis. I a punt de recuperar Inigualable és el més nou de Max Navarro, una altra de les cançons amb les quals apostem aquest estiu a la 88.0.
1: Con este verano, una Mar FM.
0: Amb ell arribarem a un quart de set de la tarda, als consells comercials, un tomb per Badalona i després molta més música.

de Susan Vega, un dels grans temes més coneguts del repertori d'aquesta cantant, que avui hem tornat a treure-li la pols i l'hem tornat a fer brillar amb tota la seva esplendor a través de la sintonia de la freqüència de la 88.0, a través de la ràdio dels èxits que van amb tu. Empesquem una del 2000, sí, que té 26 anys, i jo no me'n recordava que la teníem per aquí, o és que potser la teníem mig congelada, però jo crec que us agradarà i alguns la recordareu. Precisament, l'autora es diu com aquesta cançó que acabeu d'escoltar.

Doncs és la Luca d'abans, doncs no, si ja sembla, però no. És la Luca amb el seu Tony Maí que ens arribava al 2000, al 2000, és a dir, que fa 26 anys. Déu-n'hi-do com passa el temps. Des de França, David Guetta, una vegada més, amb Together, un dels temes que ens arribava farà un parell d'anyets aquí a la 88.0, camí cap a dos quarts de set de la tarda.

Ai, els petons de la persona que més t'agrada, eh? Que et deixen així una miqueta tontat, eh? Coses de l'amor i de l'estiu que tot el que viu. És Chica de Santander, la nova proposta d'Àlex Wall, la que estàs escoltant ara mateix aquí a Onamar. Estoy

0: És la reina del pop, Madonna, amb el seu True Blue, que avui hem recuperat, 1986, eh? Hem anat enrere uns quants anys, unes quantes dècades. La música que ballaven els teus pares quan eren jovenets. A punt, Talk to You, està a punt d'entrar al Vital de la Setmana. Durant aquests 7 dies, èxit aquí a Ona Mar.
1: Next Level te ofrece el tema vital de la semana.

0: Són els Banda Neon amb el seu Guapíssima, una d'aquelles cançons que alegren la tarda i el dia allà on siguis. Tant de bo també te la cantessin a la cau d'orella, eh? Que vinga per tres quarts de set de la tarda d'avui 22 de juliol del 2026. Això són les tardes de Ona Mar. Ja ho veus, ens ho passem bé.
1: M'he posat a pensar en tu.
0: A punt el més nou de Kongs. Això ja fa setmanes que corre per aquí i porta per títol Galaxy.

0: perquè ells t'ho dona tot sense demanar res a canvi, mereixen la millor atenció. Al Centre Veterinari Alella i Cabrils cuidem de la salut i el benestar dels teus gossos i gats amb un servei veterinari impecable. Medicina general, vacunacions, cirurgia, diagnòstic per imatge, laboratori, cures dentals i molt més. Tracte proper, professional i personalitzat. Estem al carrer Torrent de Vallbona 10, Alella, i també al passatge Horts de Santa Creu 12, Cabrils. Centre Veterinari Alella i Cabrils. El teu millor amic a les millors mans.
1: Profesional o particular, si pintas, reformas o decoras, esto te interesa. Llega al Maresma Pinturas Corbacho, primeras marcas en pintura, decoración e industrial, herramientas, césped artificial y papeles pintados. Casi 50 años de experiencia asesorándote, con tiendas en Badalona, Cornellà, Barcelona y ahora también en Avenida del Maresma 51 de Mataró. Parking propio y servicio de reparto. Síguenos en Instagram para descubrir nuestras novedades y ofertas. Pinturas Corbacho, tu proyecto empieza aquí.
2: Yo, hey, check this out.
3: Hit Parade, diumenges a les 21 hores.
4: Si encara subies amb Heidi corrent pels Alps
5: i Pipi que en fas largues pujant al cavall Pequeño Tío, aquest és el teu lloc.
4: Hit Parade.
5: Encén la ràdio del Seat 127 del teu pare o posa les ulleres al sol al teu Renault 5 GTL.

Universal, Perfect Melody de Jonas Blue, ara mateix. Pràcticament a 10 minutets de les 7 de la tarda. Ara una de pel·lícula des del 2015, des de la banda sonora de 50 sombres d'en Grey, Love Me Like You Do, amb Ellie Goulding. Alguns diuen que el millor de la pel·lícula és la cançó.

És un dels primers èxits dels Maroon 5 amb el seu disc Love ara mateix. I mira, en 4 minuts ja arribarem a les 7 de la tarda. A partir d'aquesta hora, Pilar Molina, com cada dimecres, agafa el relleu aquí a la 88.0 a través de Ona Mar. Et deixaré amb el Soul City, el seu Alligator Skate, des del 2011. I que sigueu molt feliços i que acabeu passant molt bona setmana. David Ramon, qui t'ha acompanyat des de les 5. A gaudir del cap de setmana i no us desfeu, perquè escolta'm, la calor, déu-n'hi-do, El dilluns a les 5 i tornem. Apa, adeu-siau.